Baschi kun hus paua ad als du sets de tribuna per la fiesta de l'occia grigiungla runesa a motta na luns als tredis de cercladur quels en neven celegrada quels astia Andrea Pinoche de Sent el vo u cun sia dona ne cun in collega a mirar la l'occia a naturalmen ol tradurme Teniel el polish pel Armon Orli, kiu divisa bie plajai. Svus vese zedju budjen, quels baljets, quels plats de tribuna, vais bledjul kledj de vnie tras, nidim problem, i dat aun ulteriures chances.